0: Beguen un cop. Per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turze, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo che lo fenno, se bandabu com un age, com un cun, com un osuco.
2: Ero bandat a clau.
3: Nous sien pintats del bi de la barrico.
4: Ero completament tibat e me n'abo de rambal.
0: Cal la bandado ja s'est passat, se torna a butar a treballar.
3: Abio bravament assunat.
2: Aquel d'aquí és un mandorlo.
4: Aquel portonitzava sovint la botella.
0: Aquel ofenno trapava un opel cada matí.
3: Te prenyo d'aquells cuferos?
2: Fasio lo mestier de truco taulier.
4: Cada dimenche cargavo la monina.
0: Trapavo d'aquells bisturnaros aquel tipe?
3: Abio si tratqui con de pla.
2: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
4: Fasio de passes carats como de rodos de molí.
0: Formulos per trincar o brindar.
2: Anan brindar a la santat de la comuna.
3: Un brinde.
2: Anen, trinquen sano.
4: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santat del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la Sebebiana? Sebebian.
4: Aves pas un casset, així? Perquè així n'hi ha un casset. Vegan.